Aquests són els nostres consells. Fena't a Xeral. Per fer neta xeral i que estigui sempre brillant, passeu-li un tros de cotó banyat en vinagre i després aixugar amb un pedaç suau.

coneguem les nostres dites i refranys. El colom menja plata i caiga a plom. Vol dir que els coloms costen molt de mantenir i no produeixen beneficis proporcionats a les despeses del seu manteniment.

Demano hola, estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

Aquests són els nostres consells. Depilació. Si vos preniu una aspirina una hora abans de depilar-vos, la inflamació de la pell se'n reduirà quasi per complet.

coneguem els nostres dites i refranys. Tots som fills d'Adam i Eva. Vol dir que tots som germans o que tots tenim els mateixos defectes i flaqueses.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

0: Telefono a Margarida Martí de Buja.
1: Naima de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de bé.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Contra la afonia. Si heu perdut la bou, no vos preocupeu. Poseu a bollir àpid i una tomàtica madura durant uns 15 minuts i beveu aquest brou quan encara està calent. Ho feis tres vegades en el dia i aviat recuperareu la bou.

coneguem les nostres dites i refranys. De mal de mor, els metges no en curen. Cal donar temps per passar un desengany amorós.

0: 104.2 Radio Murta con Manu Blanco.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

0: Soy Mercedes del Coin de Enrebasa.
1: Ya soy una catilla campestilla.
0: Son de Catalina de Manacó.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Coure els ous. Per evitar que els ous se puguin rompre quan les aneu a bullir, afegiu a l'aigua una cuarada de vinagre.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui dona del que té, menja del que no té. Significa que el que obsequia un altre sol ser obsequiat d'aquest.

0: una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
4: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
5: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntament de Palma.
3: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
6: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma. Uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
7: En aquest ple de les Xalines. Són la Joana des de Sineu. La Francisca de Soia.
8: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb Sopetit Comerç.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
6: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Aquest setembre, Son Moix, torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
4: Aquests són els nostres consells. Remei contra l'insomni. Mengeu un parell de panses abans d'anar a dormir. Tenen un efecte relaxant. Però no vos passeu, perquè tenen moltes calories.

coneguem les nostres dites i refranys. A poc s'encén el foc. Vol dir que convé fer les coses amb calma i sense precipitació.

Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company en Manu Blanco. Pujar volums, que so, es Ràdio Murta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut! Salut!

0: Mira, soy Tony de Figueirán, Arrachí.
1: Estamos en Benete Forreires.
2: Soy Paco del Port de Foller.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler, per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
1: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Ja tornem aquí, som Madà Pereta, molt bon dia, visca Ràdio Murta, Manu, bon dia a tots els oients de Ràdio Murta. Escolta, Manu, que te sabria greu posar-me aquella cançó tan mona de Daniela Romo, que és una cantant mexicana, que deia allò de «Yo no te pido la luna, tan solo quiero besar». És una cosa així, eh? No te penses que jo vaig molt bé, eh? Però sí, «Yo no te pido la luna», de Daniela Romo.

bé, i anem a Àlvia, anem a Margada i Brollador, i anem a Caules, anem a Palona i anem a Bernat, i anem a Florentina de Petri, i anem a seu fill i anem a seu fill, i anem a Magdalena de Sant Guineu, anem a Miquel Cotó i la seva dona, i a tots els que criden a Ràdio Murta. Fins una altra. Adeu.

ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La fireta d'oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
3: Hola, Ràdio Musca, som de Coloma de Sona, li demano per la setmana que ve qualsevol de matí me pot posar dues cançonetes. Una que se titula Violetas Imperiales i l'altra una d'en Joselito. I en primer lugar la vull dedicar a Maria de Pedra perquè fa un parell de vegades que escapat se me n'ha anat i se m'ha oblidat. Pues per ella, per la Fina de Son Serra, la Francisca de Menorca, l'Eulària i el papito, en José Luis, i també molt especial per en Tomàs Navarro, per Nenme de la Cabana, per totes aquestes amigues que dijous m'ho reunim, i per totes elles, un beso molt fort. Maria, se me va a fugir del cap, vinc a te sentia. Un beso per tot, Ràdio Murta. Manu, per tu i per en Vicenç, no me cansaré de dir-ho, lo millor de lo millor. Gràcies, Manu, de tot.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Based Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Based Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i si can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Meu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. 0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'havia escoltat una cançó de Juan Ambilal. La cançó que m'havia escoltat, la primera que va treure de Ràdio Murta. Se l'ha de dir, com sempre, tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

tarda. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrem som Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

nostra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Uf, cine chiolo, i avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidropark.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidropark Alcudi, això és que a teva.
2: Ok, Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos en

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Nueva temporada en Gaspar Bou. Ropa masculina en Muro. Atención personalizada. Especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63. 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ajuntamiento de Muro. A Gaspar Bou. Vos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro.
2: Hola, Manu. Bon dia. Som la Margalida de Campanat i volia sol·licitar dues cançons i felicitar, que siga un poc tard, Anna Maria de Tolleric, Anna Maria Riera, Anna Maria de Palma, Anna Maria Colomer i Anna Maria Magdalena de Santanyí, pel nom de Maria. I les cançons serien Mare de Joan Manuel Serrat i Maria. Maria, hi ha moltes versions i la que més t'agradi. Perquè a jo totes m'agraden i les don els molts d'anys, molta salut i molt d'ànimo a totes aquestes Maries i a totes les que escolten Ràdio Murta. Moltes gràcies, Manu, i fins una altra.

perdonas, que estimas. És d'intanya que en la nit no dona i en de dia torn pensar, tot me surt per al revés, per pensar.

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preguntar.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? Ir a punt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: ¿Se acaban las vacaciones? Pues en el Club Escuela en Rabassas Estorres empieza la fiesta. A partir del 1 de septiembre arrancan las actividades de la Asociación Gent Gran. Gimnasia, yoga, sevillanas, informática, baile en línea, baile de salón, baile bot, bingo y mucho más. Ya puedes inscribirte. Club Escuela en Rabassas Estorres.
5: Hola chicos, soy Mireia Bravo y quiero mandar un saludo a mi gran amigo Manu Blanco y a todos los seguidores de Radio Murta. Un besito.

Aquests són els nostres consells. Purguem moixos. Dins els pisos, els moixos no tenen oportunitat de purgar-se menjant herba. Per solucionar-ho, el remei és donar-los un iogurt a la setmana. Els encanta i les manté sants.

0: Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi gran amigo Manu Blanco y sobre todo a los oyentes de Radio Murta, y que muy pronto estaré con todos ustedes. Os mando un beso.
1: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Camp Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anamos a Estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'Estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'Estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
5: Porque las enfermedades...

coneguem les nostres dites i refranys. Tot bon cavaller cau. Vol dir que fins i tot els homes més prudents cometen algun error.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vinic en ella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinic en ella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
3: Aquests són els nostres consells. Miralls netíssims. Sabeu quina és la millor manera de deixar ben nets el mirall de la casa, inclús el del bany? I tot tan sols les heu de fer nets amb paper de diari banyat amb aigua sabonosa. Després, per donar-li la que va final, passar un pedaç de cotó que no molli pelussa. Veureu que nets.

0: Vagamente.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. A qui muda, Déu l'ajuda. Significa que cal canviar de procediments quan els que s'havien adoptat no van bé.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només

5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Menjam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Sabíeu que el poble de Bunyola va inspirar a l'escriptor Llorenç Villalonga les seves obres Bearn i Les Fures?

Oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Soc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola del Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Cintes de vídeo. Quan se romp la pestanya de seguretat, ja no podeu tornar a gravar la cinta. Podeu solucionar aquest problema si cobriu el forat amb un tros de celo. A més, això no fa mal en el vídeo.

0: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma. ¿Tens ganes de esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La fireta d'oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut! Salut!

0: Bon dia, com esteu? Som en Joan Sanguito i volem veure una forta abraçada i una salutació per tots els oients de Ràdio Murta.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.

0: saludem a continuació en el senyor Llorenç Bausà, que és enregider president de Malla. Senyor Bausà, molt bon dia, com està vostè?
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, hem de parlar de, bueno, d'aquestes intervencions integrals que està fent Malla, que està fent l'Ajuntament de Palma en diferents barriades, intervencions integrals de neteges a darrera, que ha afectat a 8 barris de Palma, i llavors han retirat pues, gairebé 20 tones de residus, no?
1: Així és, com bé saben, nosaltres feim donar continuïtat en el Palma Punt, aquell projecte que va iniciar passat l'estiu del 2023 i que ha vengut per quedar-se, i en el qual el que se pretén és restablir, diguéssim, la netedat que falta fer a la nostra ciutat, i per tant veiem més que necessari incrementar aquests serveis per, com deia, deixar Palma a punt i en perfectes condicions.
0: En aquest cas estem parlant de barriades com Arxiduc, la plaça de Toros, Son Oliva, Solivera, Manecer, Capiscol, Camp Redó i Bons Aires. En què consisteix realment, no?, això que vostès anomenen intervenció integral de neteja?
1: Bueno, nosaltres això el que fa és donar suport ja a l'operativa ordinària que tenim en els nostres carrers. Ho està comentat, en els barris en els quals hem estat actuant fins ara. Ara estem, per exemple, diguéssim, en el sector 3-4, que ens correspon el que és el pla de ciutat, Sant Jordi, Saranjassa, etc. I el que fem és donar suport als nostres treballadors que ordinàriament tenim ja en el carrer. És a dir, el servei ordinari s'ha augmentat amb aquest pla, amb aquest Palma Punt, amb el qual el que fem és reforçar en tons de matí i hora baixa, diguéssim, se neteja d'uns 50 operis addicionats en el que ja tenim en els carrers.
0: I quin feedback obtenen vostès dels ciutadans? Entenen els ciutadans aquesta percepció de que, evidentment, Palma i els seus barris estan més nets i millor?
1: Jo deixo la percepció al costat i el que faig és incrementar l'operativa perquè Palma estigui més neta. No me vas amb una percepció, sinó que ens volem basar en una realitat, i és que Palma sigui més neta. Són conscients que queda molt a fer, són conscients que tal volta ara ens estigui escoltant algú que digui jo que he de passar per un carrer i no s'ha fet, o no sé què, o no sé quant, però som conscients, però això el que fem és, diguéssim, incrementar recursos per tenir una ciutat molt millor. Però jo també vull fer una crida a la responsabilitat ciutadana de cada un de nosaltres, i és que la gent ha de ser conscient de que per tenir Palma neta no tan sols fa falta que facem net des de Malla, sinó també el que se necessita és que tots i cada un dels ciutadans que estem a Palma doncs també tinguem cura del nostre entorn. Per tant, el que no fem a casa nostra no ho hem de fer en el carrer.
0: Sense cap dubte, aquest missatge està... Bueno, jo crec que és molt, molt acertat, perquè en el final, si no posem un pop de bueno, pues això, si no col·laborem tots, després pel món de recursos públics que hi ha allà, és complicat, no? Qualque cosa més que vostè vulgui afegir? Me deia ara que, bueno, ara començarem amb aquesta neteja integral en altres barris de ciutat, no?
1: Efectivament, passam al sector 12B, que són aquests sectors doncs, que agrupen els barris del Pla de Palma, però jo, de qualque manera, aquests pobles com Puig de Sant Jordi, Saranjassa, Casa Blanca, doncs ara m'ho anirem allà, on intensificarem, com dèiem, en tons de matí i hora baixa, el desbrossament, la neteja i manteniment de contenedors i papereres. Seguim eliminant grafitis. Aquesta creuada que tenim des de l'inici d'aquesta legislatura i que aquesta aquí de govern el que ha fet és incrementar més de 10.000 grafitis eliminats per any. Per tant, de bo, qualque dia no retirem, com bé vostè ha dit a l'inici, quasi 20 tonelades, ni retirem cap grafitis, perquè el que voldrà dir és que hem aconseguit que desapareguin de la nostra ciutat i que la gent sigui un poc més cívica.
0: Llorenç Bausà, que és el regidor president de Malla, entre d'altres responsabilitats i càrrecs dins de cor de l'Ajuntament de Palma. Moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres i que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
1: Molt bon dia. Gràcies.
2: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
3: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
4: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
3: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
5: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc, implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
6: Fent camí. Ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
7: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de sora baixa, aquí, a Ràdio Murta.

0: hacemos otro rato.
1: Wow. Pues sí, un dels èxits de Maluma, aquest home, que no vegis, ha triomfat, però a lo grande, con el flaco, el rei de la salsa, Marc Anthony, que demà fa 58 anys. Avui farem especial, perquè demà tenim Troy, i passat demà. Buenas tardes, vamos a ser feliz los 4, los 4.000, los 40.000, los

0: partir d'aquest moment obrimes telèfono perquè puguis telefonar al 971-43-97-85. La primera persona que mos cridi entra en directe, corre, llama'm, marca el 971-43-97-85. Venga, que esto empieza ya. Bueno, anem al gaire i començam, venga.
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: A vida d'en Martí Serra, saigo que babam, que mos encanta. Per cert, que ja li vaig dir al tio Martí, menys si me convides una tassonada d'aigua. A veure, menys si diu esta boquita mia, que no me fa cas. Bueno, anem amb una altra... Anem amb la primera cridada, vinga, anem-hi.
2: Bones tardes, hola.
3: Hola.
2: Hola, bones tardes, sempre aquí xerram.
3: Hola, Francisco.
2: D'on telefona, Francisco?
3: De la Palma.
2: Home, jo aquesta veu la conec.
3: Hombre, si coneixes, ja crec que la coneixem.
2: Aquesta veu, t'assembles molt? No m'havia fixat. T'assembles molt en en Xisco Boussà, el president del grup Güell, que és el meu gran amic.
3: Hombre, sóc el mateix.
2: Com estàs, estimat? Ara no t'havia reconegut, t'ho pot creure?
3: Pues... de russa, com sempre.
2: Bueno, quina alegria. Conta'm, que escolta'm, aquest cap de setmana serà gros l'assumpte, eh?
3: Sí, que veurem més agotats.
2: Però a tu t'agrada, Xisco.
3: M'agrada la marxa.
2: T'agrada la marxa. Xisco, ets la fira de l'esport i t'hi has tirat de boca.
3: Hombre. Tu saps que el nostre amic David és un gran amic i quan ens demanen ajuda, ell ha pagat tot el que ha pogut per ajudar-li.
2: Però això és així. Tu saps que jo demà me vaig amb en David, que tenim el programa Sora Baixa del grup Güell de Fent Camí, de les coses del Güell, que se podrà escoltar demà a les 5 i divendres també a les 5 i mitja. Però enguany, la veritat que, fixa't que s'ha recuperat la de la Fira de l'Esport, però amb el grup Güell, la gent me demana pel tema de l'arròs Poblet, de les actuacions, ben xanguito, és una festassa, eh? Dissabte és una festassa, però la de diumenge de matí és gros, eh?
3: Hombre, perquè quan tu saps, feim nosaltres actuar amb totes les edats, les persones majors, les persones joves, tu saps que hi haurà un conjunt de 14 o 16 anys, hi haurà coses per diumenge, hi haurà coses per dins, i després en Xanquito i un altre tio molt feo que era una senyora molt guapa.
2: Això que és en Xisco Boussà, que cantarà?
3: En Xisco Boussà feia sí, no?
2: També hi seran tangatim, en Carlosqui, així és. I compta'm, perquè jo el que m'han estat demanant, Xisco, i ara xerram en directe, però la gent m'està demanant, diu, escolta, com ho podem fer per pastiquets, per comprar, per participar, per dinar d'arròs Poblet, amb el grup Güell, com ho han de fer, Xisco?
3: Pues mira, se poden apuntar a la pàgina web, grupgüell.es, i també dissabte de matí, dissabte de baixa, en el mateix almoix posarem tiquets a la venda.
2: El dissabte de matí, dissabte hora baixa, la gent que vagi a la Fira de l'Esport podrà comprar els tiquets per diumenge, no és així?
3: Sí.
2: Vale.
3: Hi ha un cupó no molt gros perquè si ens pugui escoltar, però posarem aquesta oportunitat perquè si ens pugui escoltar.
2: Clar, perquè enviar el Pepis ha de saber per quants ha de ser arròs, més o menys.
3: Hombre, sí, perquè si no, i a més, a l'arròs tindrem aigua del nostre bon amic Martí Serra.
2: Que ets el millor.
3: Que ha sortit el millor, l'arròs.
2: Més bo. Escolta, que sí, és així. I tu saps que li poses...
3: És molt important, també, eh?
2: Tu, que has fet feina amb peix i en totes aquestes coses, tu saps que el gènere, tots els detalls són importants, eh?
3: Sí, mon pare deia que per fer un bon arròs de peix, el primer que hem de posar és peix. I en Vilat, per material.
2: Molt bé, Xisco. I compta'm, Xisco, vosaltres hi sereu. Dissabte de matí ja hi sereu per allà, vosaltres.
3: Sí, nosaltres col·laborem amb allò. Dissabte de matí hi haurà la nostra amiga Paquita de la música.
2: Que fa una... Escolta, que na Paquita fa una feina fantàstica, eh? Jo t'ho dic, sí. La tinc ja com a companyera meva de disc jockey. És a dir, la sent com una persona amb vocació i que li agrada fer el que fa.
3: Sí, fa una feinada en el Google, fa una feinada i t'ho puc dir jo perquè és rara que no xerren cada dia.
2: Sí. És una passada aquesta dona.
3: També divendres, dissabte matí, tindrem la botocada Tambors per la Pau. I ara m'acaben de comunicar que dissabte vespre que veurem la festa en Sor Dimoni de Sant Fortesa, del Met.
2: Sí.
3: Que serà entre 25 i 30 dimonis.
2: Ostres! Sí. No, i aquests són gamberros, tu ho saps.
3: Sí, sí.
2: Molt agrada, molt agrada. Això dissabte, a la Fira d'Esport de Sant Moix, celebrant els 50 anys que han passat de la construcció de lo que és el pavellón, aquest molí esportiu.
3: Sí, el pavellón de Sant Moix.
2: Sí. I diumenge de matí, a partir de quina hora hi ha truï?
3: A partir de les 10, comencem en un grup de... per infantil.
2: Mm.
3: Després, a la nostra mitjana en Zumba.
2: Sí. Després, Nani Rodríguez, sí.
3: Sí, exactament. I després, un conjunt que ja va actuar a sortir de la base nostra.
2: Sí.
3: I després, un tio feo, com una lota molt guapa.
2: Sí, home, perquè per feit vaig jo.
3: Aquí veiem... Exactament. A canvi, que veiem amb en Xanguito.
2: Ja me diràs. I és una passada, ja veuràs la gent. La gent loca amb en Xanguito, amb en Joan. Idò, ostres, pues mira, estic molt content que m'hagis cridat i mos contis un poquet això. Ja que has telefonat, per mateix preu, demanem una cançó, Xisco.
3: Hombre, una cançó molt mallorquina. Es esperava la llavosa.
2: Que sé cert que la faran a Sant Moix amb el grup Güell. Ho sé cert. Sí, qualcun ball de bot, boleros, jotes, sí, un copeo, no és així, bot, fandangos.
3: També dissabte hi ha l'Assumpció, també hi ha el coro que són d'aquí,
2: sí.
3: I també hi venen els teus amics de Bahia, ben pallat i
2: sí,
3: ben sonat.
2: Exacte.
3: Ho he dit correctament avui.
2: Avui ho has dit bé, això és nou.
3: No, perquè puc...
2: Whisky, vull. Molt bé. Idò, estimat, que estic molt content que mos contis tot això i que mos haguis telefonat. Menys si mos crides més vegades.
3: Sí.
2: No?
3: I el vull dedicar a tots els oients de Ràdio Murta i principalment al voluntari del grup Güell, que quan tu saps és la nostra força de Güell.
2: Sempre els tenim presents i tu sempre presumeixes d'ells i estàs ben orgullós com ha de ser. I jo m'encanta, tu ho saps, eh? Tu ho saps, que jo m'encanta. Molt bé, i de Xisco Bussà, president del grup Güell, que t'enviï una ferrada ben forta i que mos veiem aquesta setmana. Ja saps que demà dimecres, a les 5 de Sora Baixa, escoltarem aquest programa vostre amb en David Salom, i que repetirem per promocionar com se mereix aquesta bona feina del grup Güell dins la Fira de l'Esport, també divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa. I nosaltres ja mos veurem dissabte.
3: David també és un bon amic nostre, com tu saps, i se mereix tota l'ajuda que li puguem donar.
2: Així és, tal qual. Molt bé, idò, una ferrada ben forta, Xisco.
3: Una ferrada a tu i a tots els teus oients.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Gràcies, bones tardes.
4: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
5: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de Sora Baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Sant Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Som l'Eugènia Tobin, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Fent camí. Ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de sora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
0: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Torna a la Fira de l'Esport en el marc del 50è aniversari del Palau Municipal d'Esport Son Moix. Els dies de 9 i 20 de setembre, el Palau Municipal d'Esport Son Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Son Moix reunirà més de 100 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i gaudir de l'esport. La Fira de l'Esport serà els dies de 9 i 20 de setembre de 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores en el Palau Municipal d'Esport de Son Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esport Son Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport, IME, amb el patrocini d'Escorte Inglés i Urbia Services. Ah, idò, anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
3: Hola.
0: Hola, amb qui xerram?
3: Mari de Palma.
0: Què tenemos que escuchar, Mari?
3: Imagination, la canción Musical Life.
0: ¿A quién se dedicamos?
3: La dedicamos a ti, por los oyentes incluidos. Al centro de Més Vida, luego también a los de la Fundación Aldaba, también a los de Conecta Balear, también a los del Gobierno Balear, a los de la ONCE, a los de la Fundación Aldaba, a Juanjo y a Carlos, a todo el que le guste, a los de Teleasistencia de la Cruz Roja, y que todos la disfrutemos juntos.
0: Muy bien, gracias por llamar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, hasta luego.
0: Hasta luego. Ya tornen els bunyols. Ya tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz seco mezclado sin ingredientes, así como otros arroces, frit, escalivada, llobon col y mes. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá. Tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La fireta d'oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
0: Així que ja ho sabeu, és la fireta d'oportunitats de Muro. Aquest diumenge, anem amb una altra criada.
2: Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Jo sé d'inquia.
2: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
3: Procuro olvidar-te.
2: Procuro olvidar-te, però d'aquí, perquè jo tinc unes versions precioses. Tinc la d'en Rafael, tinc la d'en José Vélez, tinc la de Los Catinos, Bertín Osborne, Alejandro Fernández, de María Dolores Pradera, de Pasión Vega, d'en Paco Candela. Quin t'agradaria?
3: Oi, oi. Què t'agradi més de tu? Perquè jo tinc molt bon gust.
2: Molt bé, i ara te'n posaré una d'elles. I a qui dediquem?
3: Pues la dedico pues, a Ràdio Murta, a tu, a les teus fills, a la teva família, en fi. És una cançó amb el món que jo m'agrada molt i, en fi, per tots.
2: D'acord, i d'ara mateix se la posa.
3: Gràcies, Manu, moltes gràcies.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Ei, tens pla per dijous?
4: Una nit d'estiu.
0: Xarop, té la música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.

0: Telefonada, bones tardes, hola.
1: Hola.
0: Com aquí xerram?
1: Nines, les escolones.
0: Qui hem d'escoltar?
1: Una ranxera, ben a Rocío Dúrcal.
0: A qui ho dediquem?
1: A Nanati de Sant Oliu especialment, de tots. Però quan dice que li agraden a Rocío Dúrcal i de ranxeres, avui li dedicaré.
0: Molt bé, i d'hora mateix la posam.
1: Ara diré una cosa, però no sé si t'emprenyarà.
0: No, jo no ho crec, però bueno.
1: Crec que m'has d'emprenyar, però. Que vols fer Marruecos i Marruecos ha vengut a Espanya?
0: No, no, això està clar, això està clar, però... No.
1: Quin desastre, Déu meu.
0: Això és així, això és així.
1: Això és així. No hauries d'així, però això és així.
0: Està així, la cosa. Així
1: anem, és. Anem a cal de Portitxol. A tots els que els agradi, en el Joan, que està aquí, sempre molt barà, ja ho saps. I a tu?
0: Molt bé, i d'ara mateix la posam, d'acord?
1: Vinga, re, gràcies, guapo.
0: Gràcies, adéu, bones tardes. Adéu.
2: Ai, Déu meu, sí, així està la cosa. Vinga, anem a ballar en el coll d'en Rabassa.
3: Los domingos vuelven a tener sabor a fiesta. A partir del domingo 13 de septiembre, el Club Escuela en Rabastas Torres os espera con música, buen ambiente y pan boli para todos. Así que ya sabes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, baile y cena. Ven a mover el esqueleto al Club Escuela en Rabastas Torres. ¡Te esperamos!
4: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport Piscinas Exteriores e Interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627-48-48-48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono 627-48-48-48.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

Fins aquí aquest programa d'avui. A tota la gent que ha telefonat, moltíssimes gràcies. A tantíssima gent que mos escolta. Uau, gràcies. En aquestes marques comercials, negocis, empreses, comerços, botigues. Més agraït que mai. Agraït que no te pots imaginar. Ara disfrutarem, del rei de la...

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.

Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.

Som amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Ana Maria de Son Rapinha.
1: Sou Ana Francisca Bolsá da Vila Franca.
2: Sou Ana Margada de Viveiro.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Ous bollits. Per coure un ou que s'ha romput lleugerament, basta fregar la closca amb llimona o vinagre abans de submergir-lo dins aigua. Així evitareu que surti el blanc.

coneguem les nostres dites i refranys. L'amo fa el mosso i el mosso fa l'amo. Si se sap manar, és més fàcil obeir i viceversa.

0: Santalona de Palma.
1: Són de Marga de Pilarí.
2: Són de Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta